0: Això és com la salsa i el cristiano. Si és cert que va...
1: Prega tant d'Espanya d'altra voi.